0: Juan, kilómetro 2, abierto a mediodía. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
1: Y ahora, con horario ininterrumpido de 9:30 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados de 9:30 a 1:30. Más información en muebleslafábrica.com.
2: Hotel Rosales Formentera cumple 60 años. 60 años de historias, recuerdos y momentos compartidos en la isla, y queremos celebrarlo contigo durante este año tan especial. Para celebrarlo hemos activado un código promocional exclusivo, 60 Rosales, con 25% de descuento. Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar Formentera con nosotros. Hotel Rosales Formentera, 60 años juntos. Descubre la promoción en nuestra web y celebra nuestros 60 veranos.
3: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també t'ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.

0: Radio Ibiza y Cadena Ser. Si eres profesional del transporte o la distribución, no estás solo. Porque en Ibirama, tu taller de confianza de camiones y vehículos industriales en Ibiza y Formentera, siempre tendrás a los mejores profesionales a tu servicio cuando más lo necesitas. Somos servicio oficial Renault, Palfinger e Isuzu en Ibiza y Formentera. Infórmate en ibirama.es.
1: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també t'ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores. Informa't a cepapitiuses.com o cepasantantoni.cat. Vine al CEPA, mai és tard per aprendre. Conselleria d'Educació i Universitats.
2: La SER, el sonido de la vida.

0: soy así, en carne y hueso, y aquí acompañándonos en el Estudio 1 de la radio Josep Antoni Prats. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Avui sí, avui sí. L'altre dia em van agafar una miqueta encara tornant de les vacances i no podia estar tan per baltos com voldria, però avui ja sí.
0: Avui ja sí, y bueno, voy a aprovechar en cualquier caso, aunque lo hicimos vía telefónica la semana pasada, pero ahora sí, de tú a tú, te voy a dar la bienvenida a una nueva temporada de Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, en la que seguimos saliendo de excursión per terras pitiusas. Y la semana pasada, entre las cuestiones que comentábamos, eran pues los frentes que teníamos abiertos, que son unos cuantos. Sí, y vamos a agarrarnos a uno de ellos todavía, de las
1: sí,
0: vendas.
1: Sí, porque la veritat és que si amb la calor que fa, si hem de dir allò d'anar a fer rutes, jo crec que la gent dirà, pararà la ràdio, perquè jo no vull sentir ara de suar i tal.
0: Como para salir a andar esta
1: no,
0: cosa.
1: No, està la cosa fatal per aquest tema. Així que, com que tenim diverses subseccions obertes, anem a fer-ne aquestes primeres setmanes alguna d'elles, comentam coses de geografia d'Eivissa, també parlarem d'algun passeig que es pot fer per allí i tal, però...
0: Però sobretot no vam ser de fiesta.
1: Sí.
0: Eso nos encanta.
1: I avui us volia recordar que tenim una secció oberta sobre vendes, les vendes d'Eivissa. Recordem que són les vendes.
0: Sí, un recordatori ràpid. I ara ja hago felicitaciones.
1: Sí. Les vendes són els trossos en què es divideixen els pobles d'Eivissa. Resumit, molt resumit.
0: Així per entendre'ns.
1: I cada poble d'Eivissa, cada poble rural, està dividit en una sèrie de vendes, que és una terminologia que això potser li agrada a la gent, però que és més antiga que els pobles. Vull dir, abans d'aquelles pobles ja hi havia vendes.
0: Sí.
1: I quan es van inventar els pobles, l'església va crear les parròquies, i de les parròquies han sorgit els pobles actuals. L'església va adaptar aquesta idea de venda que tenia la gent, que bàsicament és un grup de cases d'una determinada zona, i que és una cosa absolutament d'Eivissa i Formentera, perquè només pot haver-hi vendes a un lloc on la població sigui dispersa. On es dispersa? A quasi enlloc del món, menys Eivissa i Formentera.
0: I per tant, tenen aquesta particularitat.
1: Per tant, les vendes són allò, la cosa més pròpia d'Eivissa que podem tenir, quasi més que els flors i tot.
0: Així que, venda, si no vamos a ir a una, bueno, a una de una zona que hoy está en fiestas, ya nos lo contábamos al arranque del programa, hemos estado en Jesús felicitando su día grande, bueno, a los vecinos y vecinas, charlábamos con la alcaldesa que nos contaba un poquito, pues todas esas actividades que tienen previstas para hoy, para los próximos días, que son unas cuantas. Así que, bueno, echa la felicitación ya, molt sens i bons, a los vecinos y vecinas, y hasta allí nos vamos a ir, hasta Jesús.
1: Hem dit, venga, va, anem a triar una venda de quin poble. I si hi ha un poble que avui està en festes, anem a aquest poble.
0: Bueno, no sé exactament així, así, vamos a buscar una fiesta. ¿Dónde hay fiesta? En Jesús, venga, pues, allí.
1: Exacte. I de res, afegeixo les felicitacions, molts anys a tota la gent de Jesús, i a tota la gent que té sonomàstica avui, que són totes aquestes Mare de Déus trobades, la Mare de Déu de Jesús, però també que recordar ses Núries, ses Meritxell, ses Caralt i no sé quantes més que totes celebren sonomàstica el dia com avui. Així que començam felicitant a la gent de Jesús i a tota aquesta gent, i anant a una venda d'aquest poble. Quina venda mos queda per anar? Perquè ja hem anat a algunes.
0: Sí, hem fet alguna visita allà.
1: Sembla que hem anat a l'Horta i ses Torres i tal. Idò, he pensat, ostres, crec que no hem anat a sa venda de Cala Llonga.
0: Que además nos viene muy bien con este calorcito, que podemos acabar con un chapuzo.
1: Perfecte, tot ho fem venir bé aquí.
0: Venga, pues venda de Cala Llonga para celebrar este día grande de Jesús.
1: Idò, sí, anem a parlar d'una venda, o millor dit, de dos vendes, perquè a Jesús hi ha dos vendes de Cala Llonga, que són Cala Llonga de dins i Cala Llonga de fora.
0: Empezamos a complicarlo.
1: I també hi ha una venda de Cala Llonga en el poble de Santa Eulària, que això és curiós.
0: Tenemos tres vendes de Cala Llonga.
1: Tenim tres vendes, fins i tot la de Santa Eulària a vegades li diuen que es pot dividir en Cala Llonga de dalt i Cala Llonga de baix. Així que en tindríem quatre. Cala Llonga de dalt, de baix, de dins i de fora.
0: Parece un anuncio de Fairy.
1: Sí, és una mica complicat això.
0: Venga, los de Villarriba, los de Villabajo...
1: Sí, això té una explicació, i és que Cala Llonga és un territori ben extens, és un territori molt gran. De fet, la gent que et diu que viu a Cala Llonga no viu exactament a la platja de Cala Llonga. Pot viure a quilòmetres, exacte. I és un territori, tot el territori que més o més que dona les aigües allí, que és un territori, jo diria que tan extens com algun poble d'Eivissa.
0: Oye, o sea, que podría incluso, bueno, porque no lo decidieron en su momento, cuando repartieron, Navata i la Sierra, pero podría haber sido un municipio propio.
1: Pero, perquè Navata i la Sierra en aquell temps no va, no hi va pensar, no hi va caure o tal, però i la qüestió és que hagués pogut fer, decidir fer una parròquia per allí, dedicar-la a alguna santa, i hauria pogut fer un poble perfectament, perquè hi havia, i allà potser, podríem dir, un cert arrelament, una certa consciència de ser de Calallonga.
0: Que hay sentimiento, de... no sé, debería el gentilicio, sí, calallonguense.
1: Bona aquesta, si algú, aquest m'has agafat, si algú sap, que em digui quin podia ser gentilici de Calallonga.
0: Recuerdo 666-559025, WhatsApp del programa, 666-559025, ahí dudas, sugerencias, preguntas, sí. I respuesta a nuestras dudas, como esta, ¿cómo se llama uno de Calallonga?
1: Aquesta vegada som naltros que tenim més dubte, ahora sí.
0: A veure si algú m'ho sorprèn. Entre todos, a ver lo que conseguimos.
1: Sí, sí. I bé, per tant, hi ha tot aquest territori que és Calallonga. La qüestió és que es va dir...
0: En qualsevol cas, totes les quatre, digamos, les quatre Calallongas pertenecen al municipi de Santa Eulària.
1: Al municipi de Santa Eulària, però no en el poble de Santa Eulària. És a dir, dos són en el poble de Santa Eulària i les dos que us anava a parlar avui són del poble de Jesús. És a dir, Calallonga està dividida més o menys la meitat de Santa Eulària i la meitat de Jesús. El nom, Calallonga, és curiós perquè... és una paraula que, si hi pensam, tots sabem què significa.
0: Home, en principi, tots pensaríem, pues, una cala larga.
1: Exacte, no? Perfecte. Talment és així. Es veu que antigament la paraula llonga i la paraula llarga s'utilitzaven
0: indistintament.
1: Amb el pas dels temps, llarg, diguem, ha guanyat terreny en la... ens a parlar popular, ens a parlar de sa gent, i llong ha quedat en algunes paraules, com formant part d'algunes paraules, llonganissa, llonguet,
0: claro.
1: Totes aquestes paraules venen de...
0: Tiene que ver con la longitud de la cosa en qüestió.
1: Exacte, i Calallonga vol dir això, si mires des de l'aire veuràs que és una platja, una cala completament allargada, i per tant el nom... té molt de sentit.
0: Sí, en este caso no hay que buscar mucha explicación, ni leyenda, ni nada. Aquí, no. Observación pura y dura.
1: No, i la qüestió és que probablement aquesta cala era tan important, en el sentit de que devia ser un lloc d'exportació de fusta, de carbó, de tal, perquè és un bon...
0: Claro, con acceso al mar, también, con cierta facilidad.
1: És un bon port.
0: Sí, sí.
1: És un bon port. Per tant, devia ser tan important que totes les terres del voltant han acabat dient-se amb el nom de sa cala.
0: Recordo que això... Cala llarga li sonava mal i dijeron, bueno, nos quedamos con Calallonga.
1: Sí, recordo que això passa amb altres coses. No sé, crec que ho varen comentar quan varen parlar de Pou d'Esdeó. Pou d'Esdeó és un pou, és un punt.
0: Sí.
1: Però hi ha tota una sèrie de cases al rededor que es diuen des Pou d'Esdeó. Evidentment no totes tenen un pou allí. Però, però tant. I de Calallonga passa una cosa semblant. Sa cala era tan important que dona nom a un territori més extens. I la part que correspon a Jesús, que us anava a dir, Calallonga de dins i Calallonga de fora, és la zona muntanyosa que queda entre el nucli urbà de Jesús i Calallonga pròpiament dita.
0: Però per dir, on estan les instal·lacions esportives...
1: sí, una mica més cap a darrere. Totes aquelles muntanyes... Bueno, molt fàcil. La carretera que va a Santa Eulària passant per Calallonga, que parteix d'allí de Jesús mateix,
0: sí.
1: Les terres que queden a banda i banda d'aquesta carretera són Calallonga.
0: Vale, fàcil,
1: és fàcil. I de fet, la divisió aquesta de dins i de fora més o menys és la carretera. És a dir, si anem de Jesús cap a Calallonga, a l'esquerra de la carretera és Calallonga de dins, crec que ho dic bé, i a la dreta de la carretera és Calallonga de fora.
0: Vale, tiene sentido, facilito.
1: Clar, fora, perquè és més prop de la mà, i dins, que és més terra endins.
0: Més dentro, claro. No se complicaron, no?
1: No, la gent ho fa d'una manera clara, habitualment. Per tant, és un territori extens que hi trobam moltes coses. Per exemple, hi trobam urbanitzacions, Can Fornet o Roca Llisa.
0: Todo esto está en,
1: tot això està en dins les vendes de Calallonga, i moltes cases disperses, però també hi ha pedreres, la pedrera aquella que ja fa anys que no funciona, Santa Bàrbara, crec que li deia, no sé què, i la pedrera de Ses Planes, que encara està
0: actual
1: en funcionament, el camp de golf.
0: También, claro.
1: De fet, tu dius, on està el camp de golf? Si gent diu, a Calallonga.
0: Claro.
1: I no està a la vora de la mà, està a terra endins. O aquesta infraestructura tan important per Eivissa com es Canaputxa, l'abocador insular, centre de desviament de residus, no, com li vulgueu dir, però és...
0: també és Cala Llonga.
1: També és Cala Llonga. Mm-hmm. Per tant, Déu-n'hi-do, és un territori relativament extens,

0: 101.8 FM. Cadena Ser.
1: Somos de donde nacimos y por eso nuestros materiales funcionan aquí. En Rampusha fabricamos hormigón y morteros, cementos cola, prefabricados y soluciones que nacen para durar en Ibiza. Ven a Rampusha o entra en rampusha.com. Rampusha, donde compran los que saben.
2: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Oye, ¿a ti también te ha subido el seguro de salud?
4: Sí, otra vez, y sin avisar.
3: A mí ya me ha subido 3 años seguidos. Cada vez pago más, y nadie me explica por qué.
5: ¿Cansado de que tu seguro de salud suba la prima cada año sin avisar? En HD Plus analizamos tu póliza gratuitamente y buscamos por ti un seguro de salud más económico. Claro y sin sorpresas, porque con la salud no se juega. Ni con tu bolsillo. Entra en hdib.es y deja que HD Plus te ayudemos.
6: Si eres profesional del transporte o la distribución, no estás solo. Porque en Ibirama, tu taller de confianza de camiones y vehículos industriales en Ibiza y Formentera, siempre tendrás a los mejores profesionales a tu servicio cuando más lo necesitas. Somos servicio oficial Renault, Palfinger e Isuzu en Ibiza y Formentera. Infórmate en ibirama.es.
7: L'educació permanent millora la integració social, laboral i l'autoestima de les persones adultes. Tens més de 18 anys i vols seguir formant-te? Els centres d'educació de persones adultes et poden ajudar. Els CEPA ofereixen cursos de primària, secundària, batxillerat, català, castellà i altres idiomes, informàtica, cursos d'accés directe a cicles formatius de grau superior, preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, certificats professionals i també t'ajudam a preparar-te les proves de coneixements per obtenir la nacionalitat espanyola i el certificat d'esforç i integració de 40 hores.